0: ¿Quieres formarte en el sector audiovisual sin renunciar a tu trabajo o a tu ritmo de vida? El ciclo superior de producción de audiovisuales y espectáculos en modalidad semipresencial de RTV Instituto te ofrece la flexibilidad que necesitas. Combina formación online con presencial en Madrid. Prepárate para trabajar en televisión, radio, cine y espectáculos. Tienes toda la información en rtv.es/instituto. ¡Apúntate!
1: Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela. Y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comiteemergencia.org.
2: Las dos, la una en Canarias.
3: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este lunes de calor y mundial en el que no todo son buenas noticias en el deporte. Lo bueno, la cara amable la tenemos en ese no va más para la selección española. Esta noche nos medimos a la selección portuguesa por un puesto en los cuartos de final del torneo. Pero lo que está traspasando la esfera de lo deportivo es la no sanción al jugador de Estados Unidos, Balogun. Daniel Ampuero, buenas tardes.
4: Una llamada de la Casa Blanca a la FIFA ha conseguido que una sanción por una tarjeta roja directa se aplace, lo que ha provocado la indignación del rival de esta noche de Estados Unidos, Bélgica. Nueva York, Alex Pita, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Justo ahora se termina el plazo para que Bélgica y Estados Unidos presenten sus alegaciones tras la retirada de esa sanción por la tarjeta roja a Balogun. Todo motivado, como decías, por la llamada de Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Lo último es el durísimo comunicado de la UEFA contra la FIFA. Ha calificado esta decisión de incomprensible e injustificable, recalcando que se ha traspasado una línea roja en el fútbol. Esta madrugada a las 4 juega Estados Unidos contra Bélgica a los octavos de final del Mundial.
4: El ganador de esta eliminatoria se va a enfrentar al ganador de la eliminatoria entre España y Portugal, que abre la jornada de hoy. Portugal, que es también como España, una de las favoritas para el título, enviado especial Antonio Muelas. Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo la selección española en su hotel de concentración en Dallas. Luis de la Fuente podría repetir el equipo con el que ganó ante Austria. Es decir, que no habría cambios en la línea defensiva, aunque ayer abrió la puerta a algún cambio en el lateral derecho. Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa, será la principal amenaza para la selección española. Anthony Taylor será el árbitro del encuentro.
4: De lo jugado en la pasada jornada, Noruega da la sorpresa y elimina a la pentacampeona Brasil con 2 goles de Erling Haaland. Se va a enfrentar a cuartos de final a Inglaterra, que ha eliminado al anfitrión, a México, por 2-3 con 2 tantos de Bellingham en 3 minutos.
2: Gracias, Dani. En media volvemos contigo. Hay más. La segunda ola de calor del verano llega a su pico entre hoy y mañana en España, con máximas de hasta 43 grados y avisos generalizados por altas temperaturas. Todas las comunidades tienen avisos hoy amarillos o naranjas por intenso calor. Mañana se espera rojo en zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón, por temperaturas de entre 40 y 43 grados. En este escenario preocupan mucho los incendios y la salud de los trabajadores. Los incendios que más preocupaban por todo el territorio están mejorando. Como ahora les ampliarán nuestros compañeros de los informativos territoriales, el que más atención tenemos es el de Soneja, en Castellón, donde trabajan medios aéreos. En Loporzano, en Huesca, han dejado ya volver a los evacuados y se han abierto carreteras, y se ha desconfinado a los vecinos de Ribota, en León, tras mejorar la evolución del fuego en picos de Europa. Bueno, caminando para controlar esos fuegos, también se vigila que la gente trabaje en condiciones dignas. En Lleida, drones están recorriendo los campos de cultivo. Joana Sendra.
7: La prueba ha empezado en el sector agrícola de Lleida y se extenderá por toda Cataluña. No tiene un espíritu sancionador, pero localizar trabajadores en horario de riesgo supondrá someter a la empresa a una inspección. Laura Freixes es directora general de Inspección de Trabajo en Cataluña.
8: Y la idea es hacer una valoración de qué utilidad nos comporta o nos proporciona Inspección de Trabajo esta herramienta, y analizar la viabilidad de utilizarla en otro tipo de actuaciones.
7: Mañana se prevé alerta roja en al menos 23 comarcas catalanas. Por eso el consejero de empresa, Miquel Samper, habla de 2 escenarios.
9: que tenemos que empezar a plantearnos reducciones de jornada en estos momentos, cuando hay olas de calor, y también de empezar a debatir ya el tener modificaciones de jornada.
7: El año pasado en Cataluña 2 personas fallecieron por olas de calor.
2: Bueno, a 40 grados se prevén que lleguen hoy en Pamplona. Los Sanfermines 2026 han comenzado este mediodía con un chupinazo lanzado por los protagonistas silenciosos de las fiestas, por la Subdirección de Urgencias de Navarra, candidatura elegida por votación popular hace 2 horas, que explotaba el chupinazo así. Días enteros de fiesta por delante. Hay más, Marta Mazagatos.
10: Buenas tardes. Begoña Gómez sigue esperando saber si puede viajar mañana con el presidente del gobierno a la cumbre de la OTAN en Turquía. Recuerden que está procesada judicialmente por su cátedra y hay una última hora relacionada con el juez Peinado. Gema Alfaro, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Si el juez Peinado se ha marchado de vacaciones en decidir si autoriza o no a Begoña Gómez a acompañar a su marido a esa cumbre de la OTAN y asistir después a la graduación de una de sus hijas en Reino Unido. La mujer del presidente del gobierno pidió que le devolviesen el pasaporte para salir de España del 7 al 10 de julio, es decir, mañana mismo volaría a Turquía en vuelo oficial, después a Gran Bretaña, y volvería de Londres a Madrid en un vuelo comercial. Recordemos que el pasado 20 de junio Peinado decretó medidas cautelares para ella, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado. Apreciaba riesgo de fuga a pesar de contar con escoltas porque aseguraba el instructor que los agentes, lejos de impedir su huida, podrían incluso facilitarla. La acusación popular se ha opuesto a que se le devuelva el pasaporte porque ven riesgo de sustracción a la justicia. La fiscalía, por su parte, que no ve causa contra Begoña Gómez, no se opone a que se la deje viajar. Estamos, por tanto, a la espera de que otro juez de Plaza de Castilla tome la decisión ante la ausencia de Peinado.
10: A partir de las 2:30 lo ampliamos. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que si llega a la Moncloa implantará una ley de apoyo a la familia, como la de la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido como miembro de la familia para recibir ayudas públicas.
12: La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
10: Además, en marcha a esta hora el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro Arcadi España ofrece a las comunidades autónomas un objetivo de déficit de una décima del Producto Interior Bruto hasta 2029 como prólogo de los presupuestos generales del Estado. Hugo Domínguez, buenas tardes.
13: Buenas tardes. El ministro de Hacienda sigue intentando convencer a las comunidades con varias cifras. Les ofrece que puedan tener un déficit del 0,1%, unos números rojos de casi 6.000 millones de euros en total, y recibir la mayor inyección de dinero público de la historia. Responde así a los consejeros de Hacienda, como el socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, que pedía poder gastar más aprovechando la buena marcha de la economía.
14: Nos gustaría tener un mayor margen de maniobra.
13: Este consejo es un paso obligatorio para poder presentar los presupuestos del Estado, pero los consejeros del PP, como la madrileña Rocío Albert, lo consideran una pérdida de tiempo, ya que las cuentas no tienen a día de hoy los apoyos.
15: Lo que creemos que va a ser un paripé, la enésima cortina de una mafia que nos gobierna.
13: En el orden del día no está incluido, pero los de Feijóo quieren que se trate la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que lleva meses enfrentando a Hacienda con la mayoría de comunidades.
10: En Irán, más de 4 meses después del inicio de la guerra, millones de personas están asistiendo al cortejo fúnebre de Ali Jamenei, clamando venganza contra Estados Unidos e Israel. Enviados especiales a Teherán, Agustín Caro, Aurora Moreno, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Es ya una de las ceremonias más multitudinarias en la historia moderna de Irán. A falta de cifras oficiales de participación, la red de metro de Teherán confirma que 11 millones de personas han utilizado este transporte para llegar a algún punto del recorrido de esta procesión funeral. Muchos de ellos ni siquiera han podido acercarse al vehículo que transporta los féretros cubiertos de flores de Ali Jamenei y 4 de sus familiares muertos en el ataque de Estados Unidos a Israel, porque la multitud que lo rodea apenas ha permitido que avance. De hecho, la ruta ha tenido que acortarse. Venganza y resistencia es el mensaje que los iraníes envían con este funeral. Muerte a Netanyahu y muerte a Donald Trump. Reclaman banderas rojas y negras, símbolos de martirio y venganza. Fotografías de Ali Jamenei a lo largo de todo el recorrido y de su hijo Mojtaba, el nuevo líder que todavía no ha aparecido en público.
10: Y hoy las bolsas esperan datos de Estados Unidos que sirven para evaluar la marcha de su economía y moderan los mercados las subidas de primera hora. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. En este momento la mayoría de bolsas europeas pasan a rojo con caídas moderadas en casi todos los casos. La excepción es el IBEX 35, es el peor del día con un retroceso del 0,9% que le aleja de los máximos históricos que alcanzó el pasado viernes. El selectivo español pierde los 19.800 puntos y también los 19.700. Wall Street, por su parte, vuelve de un fin de semana largo por el festivo del pasado viernes y apunta a que lo hará con subidas especialmente por el impulso de grandes tecnológicas. Esta tarde se dará a conocer algún dato de actividad del sector servicios en Estados Unidos del mes de junio, unas cifras a las que prestarán atención los inversores. En cuanto al petróleo, se mantiene estable. El crudo Brent de referencia en Europa cotiza en los 71 dólares por barril.
10: Y algo más de este lunes, la primera operación especial de tráfico del verano se cerró la pasada medianoche con 14 muertos en carretera, cuatro de ellos miembros de una misma familia, fallecidos en la provincia de Palencia.
2: Más y media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
18: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
19: Bon dia, són les 2:10. La construcció accelera a Mallorca. El Col·legi de Parelladors i Arquitectes Tècnics ha avisat pràcticament 1.300 nous habitatges a l'illa. La primera meitat de l'any és la xifra més alta dels darrers 5 anys i suposa un increment del 28% en relació amb el mateix període de l'any passat. Des del Col·legi valoren que aquest creixement respon a les necessitats de la demanda i els canvis normatius. Tot i això, ja adverteixen que les xifres continuen sent insuficients. Avui és dilluns, 6 de juliol. José Miguel Blasco és el control tècnic. Saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Més turistes, més despesa.
20: L'estat espanyol rebrà enguany al voltant de 43 milions de turistes entre juny i setembre. Això és un 6% més que l'any passat. El govern central estima que gastaran uns 604.000 milions d'euros, un 10% més que en el mateix període de 2025. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Areu, veu factible trencar aviat la barrera dels 100 milions de turistes en un any.
19: Els funcionaris de les Balears cobraran el mateix que els de Canàries per residència.
20: L'acord s'ha subscrit avui a Madrid. Les noves quantitats oscil·len entre els 105 i els 697 euros al mes en funció dels diferents grups professionals i les illes.
19: I en els esports?
20: El Mallorca torna a la feina enmig del dubte sobre la confecció de la plantilla. Entre avui i demà passaran la revisió mèdica 20 futbolistes del primer equip i el filial. Un dels capitans, Manu Morlanes, ha confirmat que es quedarà al club i assumeix el repte de tornar per la via ràpida a la primera divisió.
19: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
21: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença una setmana amb calor i altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Avui s'esperen màximes elevades, especialment a Mallorca, Eivissa i Formentera. Els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 34 a Mahó, 33 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dimarts pugen les temperatures, més de 38 graus a zones de Mallorca i superen els 36 a Eivissa, a Formentera i a localitats de Menorca. Els termòmetres marcaran 35 graus a Mahó, 34 a Palma, 33 graus a Eivissa i 30 a Formentera. També serà un dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la nit, temperatures de 24 graus a Formentera, 22 a Palma o 21 graus a Mahó. És una informació d'AEMET.
19: Ho dèiem en portada, el sector de l'habitatge a Mallorca ha registrat les millors dades d'avisats d'obra nova dels darrers 5 anys. Els primers 6 mesos d'aquest 2026 han augmentat un 29% fins a arribar als 1.296 habitatges nous. Si ens fixem només en els plurifamiliars, l'augment és del 60%. Palma, Calvià i Capdepera són els municipis on més pisos s'han visat. Són dades del Col·legi Oficial de Parelladors i Arquitectes Tècnics que preveuen que aquesta tendència continuï al següent semestre de l'any.
20: De les obres visades en el primer semestre de l'any, 6 de cada 10 han estat plurifamiliars, un canvi important respecte d'anys anteriors, quan es visaven més xalets que pisos. Tot i així, els aparelladors alerten que el creixement dels plurifamiliars és insuficient per pal·liar la crisi de l'habitatge. Luis Alfonso de León és president del Col·legi d'Aparelladors.
22: La necessitat de vivienda y los cambios normativos en la isla está fomentando el aumento de construcción de viviendas plurifamiliares. Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga en lo que queda de año o incluso se llegue a incrementar.
20: Els aparelladors asseguren que el mercat està canviant amb preus més assequibles, ja que els canvis normatius impulsats pel govern obliguen els promotors a reservar un percentatge de l'obra nova a habitatges de preu limitat. Mateu Moyà, el secretari general del Col·legi d'Aparelladors.
0: Se ha equilibrado, eso está clarísimo, porque hay muchas, vemos muchos proyectos con viviendas a precio limitado y en zonas que no son claramente especulativas. En ciertas zonas de Palma, en los pueblos, estos edificios claramente tienen el objetivo de un mercado interior a un precio más razonable.
20: Destaca també l'impuls de les obres de reforma, que han crescut un 17% impulsades pel Fons Next Generation. Entre gener i juny s'han visat 1.771 intervencions.
19: Les reserves turístiques a les Balears han augmentat gairebé un 20% en la darrera setmana respecte de l'anterior. Amador Bausà, bon dia.
1: Bon dia. Segons les dades oferides per la plataforma de reserves Travelgate, amb el 15,5% de les reserves fetes els darrers 7 dies, les Balears es mantenen com la tercera destinació més demandada d'Espanya, només per darrere de Catalunya i Andalusia.
19: Unes dades que coneixem el mateix dia que el govern central assegura que preveu que l'Estat rebrà aquest estiu 43 milions de turistes. Això suposa un creixement del 6% respecte al mateix període de l'any passat. La previsió és que la despesa creixi més, un 10%, fins a arribar als 64.000 milions d'euros.
1: El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, assegura que l'atractiu turístic d'Espanya no decau i veu factible arribar aviat a la xifra de 100 milions de turistes. Amb tot, recalca que el creixement quantitatiu no és un objectiu prioritari.
3: Para nosotros, digamos, el número de turistas, en todo caso, no es el objetivo principal, es la consecuencia de la política que estamos desarrollando. Yo creo que será probable que lleguemos.
1: El ministre també s'ha referit a la saturació. Ha destacat els exemples de les Illes Balears o Barcelona com a indrets on s'han pres algunes mesures per limitar i controlar el turisme, com la limitació al número de creuers que poden arribar o el límit o fins i tot prohibició de pisos turístics.
3: Regiones como las Islas Baleares, como regiones como Cataluña y Barcelona como ciudad, yo diría, emblemática en políticas de control de la oferta. Esto es lo que podemos hacer los destinos, controlar la oferta. Porque ya les digo que la demanda está manteniendo su actitud de resiliencia.
19: A tot això, Més per Palma demana la retirada de les bonificacions al lloguer turístic il·legal de la llei Òmnibus.
20: Els ecosobiranistes denuncien que la norma permet reduir fins un 80% les multes si el propietari regularitza la situació i cedeix l'habitatge al programa de lloguer segur per llogar-lo durant 7 anys amb preu assequible. La portaveu afirma que la mesura premia els infractors i no posa solució a la crisi habitacional. Neus Truyol.
23: Aquesta decisió de premiar en els que fan lloguer il·legal dona un missatge pervers a la societat, que és qui fa coses il·legals és premiat. És molt més lucratiu llogar il·legalment fins i tot un habitatge en els turistes que no a les famílies. Però qui necessita un habitatge i qui té dret en aquest habitatge són les famílies de Palma i no el sector turístic.
19: I el govern assegura tot això haver reforçat les mesures justament contra l'oferta de lloguer turístic il·legal amb la incorporació de multes coercitives diàries i de nous mecanismes per facilitar el desallotjament d'ocupacions fraudulentes en establiments turístics. Unes mesures que, segons assegura l'executiu, doten els consells insulars de noves eines per prevenir, detectar i erradicar aquesta activitat gràcies, entre d'altres, a un nou protocol operatiu entre les policies locals d'Eivissa i els serveis d'inspecció turística. Xavier Ara, bon dia.
24: Bon dia. En concret, les multes coercitives oscil·len entre els 500 i els 5.000 euros diaris per als propietaris d'establiments que no cessin la comercialització turística il·legal després de ser requerits. Així, la normativa permet sol·licitar auxili policial immediat per desallotjar ocupacions il·legals en establiments turístics. Fa un mes que aquestes accions estan en vigor després de ser aprovades a la Llei de Mesures Urgents i que avui han estat presentades en la segona reunió de la Mesa contra l'Intrusisme. El conseller de Turisme és Jaume Bausà.
25: Fins avui, un propietari que ofertava un immoble de manera clandestina i era detectat podia continuar lucrant-se i operant en total impunitat, mentre l'expedient administratiu seguia el seu curs. Amb aquest nou marc legal, si l'infractor notificat i no cessa la seva activitat de forma immediata, se li podran imposar multes diàries d'entre 500 i 5.000 euros de manera continuada.
24: Més en concret, Eivissa reforça el procés de desallotjament gràcies a un acord de col·laboració entre el Consell Insular i les policies locals que permet que les actuacions policials puguin derivar en l'obertura d'expedients d'inspecció turística.
19: I encara en clau política, la presidenta Marga Proenza ha tornat a valorar la cadena humana que ahir va reunir unes 10.000 persones, segons els organitzadors, a la platja d'Estrenc.
1: La presidenta insisteix que ara mateix no hi ha cap intenció d'urbanitzar Estrenc en relació a l'actitud de la batllessa de Campos, xisca perquè els organitzadors acusen d'haver intentat boicotejar la lectura del manifest, però ens s'ha limitat a dir que ella té un estil diferent.
4: El meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva. Per tant, jo crec que està clara.
1: Per cert, que el comitè d'empresa dels serveis informatius d'IV3 ha denunciat avui el tractament que la cadena va donar a la manifestació. En un missatge a les xarxes socials asseguren que el text aportat per l'equip present a l'acte fou modificat directament per la direcció d'informatius i ho consideren un acte molt greu contra la professionalitat dels treballadors. Els treballadors de l'ens públic lamenten que no se'ls deixés oferir una notícia rigorosa i reclamen més independència a l'hora d'elaborar els continguts.
18: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
19: Acord per equiparar el complement de residència per als empleats del sector públic estatal de les Balears amb els de Canàries. S'assoleix així una reivindicació històrica dels funcionaris destinats a les illes. Enric Imamas, bon dia.
5: Bon dia. L'acord s'ha subscrit avui a la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat. Les noves quanties oscil·len entre els 105 euros i els 697 euros al mes en funció dels diferents grups professionals i les illes. L'administració es compromet prèvia negociació col·lectiva en el termini de 6 mesos a tramitar les modificacions normatives necessàries per fer efectiva aquesta actualització, incloent-hi els increments retribuïts vinculats a l'antigüetat que en formen part. En 6 mesos, la indemnització s'ha d'explicar als triennis.
19: I uns 5.000 treballadors públics de les Balears podrien beneficiar-se de la carrera professional i rebran quanties que oscil·laran entre els 1.400 i 12.000 euros més a l'any, una vegada estigui determinat quin nivell correspon a cada treballador en funció de la seva trajectòria i antiguitat.
20: Així ho ha detallat la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, després de firmar l'acord per estendre la carrera professional al sector públic instrumental amb el sindicat USO-STEI, CESIF, Comissions Obreres i l'UGT. La consellera diu que és prioritari que el sector públic instrumental pugui progressar professionalment.
6: Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui. Per tant, és clar que el personal laboral que presta serveis en els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de poder progressar professionalment.
20: Des del sindicat coincideixen que l'acord és històric, encara que asseguren que arriba 10 anys tard. Esther Justos, portaveu de l'UGT.
7: Pero que aunque la negociación ha sido un poquito larga, lo que vemos positivo es que en cuestión de año y medio, enero del 28, ya tendremos el 100% de la implantación de esas cuantías.
20: La consellera ha comunicat que l'acord és aplicable a tot el personal laboral de les empreses públiques de la comunitat i es desplegarà amb efecte retroactiu a partir de l'1 de gener del 2026.
19: I nova ajuda autonòmica per als 108.000 autònoms de les Balears. El govern posa en marxa l'anomenat escut de l'autònom.
20: L'objectiu és compensar les quotes a la Seguretat Social quan els treballadors per compte propi estiguin de baixa per incapacitat temporal. La nova ajuda cobrirà els 2 primers mesos de baixa fins a un màxim de 800 euros per beneficiari. Ho explica la presidenta Marga Proens.
8: Ser autònom té molt de mèrit, però no podem demanar que els autònoms siguin superherois. Per això també han d'estar al seu costat, per això evidentment tenen dret a posar-se malalts, a tenir períodes d'incapacitat temporal i per això aquest govern vol acabar amb una injustícia que s'ha donat fins en aquests moments.
20: S'hi destinarà una partida plurianual de 600.000 euros, un anunci fet avui en la inauguració de l'oficina de l'autònom que ha obert les seves portes a la Conselleria d'Empresa. És una finestreta única per aquest col·lectiu que cerca un espai de referència, informació i assessorament.
19: 2:23, obrim la crònica de successos. La policia deté una altra vegada Helico, ja és la tercera vegada en menys d'un mes. El fill de la Paca ha estat arrestat aquesta vegada per apunyalar un home i tallar-li el cabell a la parella de la víctima. Els fets van passar ahir a la tarda al poblat d'Osombanya, d'on Francisco Fernández Cortés té un ordre d'allunyament.
1: I un altre succés és que dues dones que s'havien quedat atrapades a un ascensor durant un incendi han hagut de ser rescatades pels bombers de Mallorca al port d'Alcúdia. L'incendi es va originar a l'extractor de fum d'un restaurant ahir hora baixa. Diferents treballadors varen haver de ser atesos per inhalació de fum.
9: I de la crònica dels tribunals, destacam que jutgen dos homes acusats de patronejar una pastera que va arribar a Mallorca al maig de l'any passat. Segons l'escrit d'acusació, els dos processats varen guiar l'embarcació que va partir d'un port d'Algèria el dia 13 i va ser interceptada a Cala Llombards l'endemà. La fiscalia demana per cada un d'ells 6 anys de presó. A bord hi viatjaven 25 persones, 20 homes i 5 dones, tots ells d'origen somali, i que havien pagat més de 500 euros per la travessia.

0: Temperatures no s'aturen i l'Agència Estatal de Meteorologia ja adverteix d'una possible segona onada de calor pels propers dies, tot i que encara pendents de la seva evolució. Per dilluns i fins dimecres, activada l'alerta groga per altes temperatures a Mallorca, Eivissa i Formentera, i demà també se sumarà a Menorca. La gent passa la calor com pot i, fent cas dels consells d'hidratar-se, ja evita les hores centrals del dia.
1: Y no, la paso muy mal y me hace doler la cabeza, me transpiro muchísimo. Y no, se me baja la presión.
2: Puedes ir a la playa, puedes estar en casa, sombras.
3: Todo el tiempo, nunca bebía tanta agua como ahora. Todo el tiempo bebiendo agua, todo el tiempo.
4: La verdad que está siendo muy sofocante, ¿eh? Sobre todo también en los trabajos de hostelería, que yo trabajo en la hostelería, muy sofocante. Y a la hora de subirse al coche y tal, se nota mucho.
0: Temperatures màximes de fins a 38 graus i mínimes molt altes també a la nit amb matinades de més de 20 graus. De fet, les altes temperatures del mar Mediterrani, 4 graus per sobre de la mitjana, també provoca un ambient més càlid a la nit, quan el mar allibera lentament la calor acumulada durant el dia.
5: L'Ajuntament de Calvià ha convocat demà a les 8 del matí els socorristes del municipi per intentar cercar una solució a les seves demandes laborals, això després que avui s'hagin manifestat davant les portes del consistori.
6: Denuncien que des de l'inici de la temporada de vigilància hi ha hagut dos incidents fora de l'horari dels socorristes i un a una platja no vigilada. Els accidents estan en augment, insisteixen, i la plantilla de 40 socorristes ha quedat petita. El batlle Juan Antonio Amengual defensa que totes les platges del municipi compleixen amb les directrius de seguretat. En aquest sentit, assegura que, tot i que es tracta d'un conflicte entre els treballadors i la concessionària, intentarà mediar en benefici dels usuaris de les platges.
7: És una licitació que tràmic i l'ha guanyat una empresa. Ara sabeu que aquesta empresa té una problemàtica interna amb els seus treballadors. Nosaltres mirarem d'ajudar-los, però també d'ajudar els concessionaris, tant en quant si ell compleix en la llei i en tot el que li marca la llei, pues estarem en una situació que haurem de mirar com apropar en postures.
5: Moment ara per la informació esportiva.
8: El Mallorca inicia la temporada 26-27 amb el reconeixement mèdic. Pel moment han sigut 10 jugadors els que han sortit en aquest mercat de fitxatges i tan sols una incorporació entre la dotzena de futbolistes que han passat aquest matí ha estat Abdon Prats, que insisteix que és moment d'estar units per a poder tornar a primera divisió.
9: Hem d'estar el més junt possible, no? Jo crec que al final mos ho mereixen tots, han sofrit, cadascú a la seva manera, cadascú en la seva empresa, en el seu àmbit, la seva situació privada, i ara el que hem de fer, si mos hem distanciats o separats, tant club, jugadors, com he dit antes, afició, la premsa, hem d'estar més junt que mai.
8: Antonio Raillo, Martín Valgent o Manu Morrales són alguns dels pesos pesats de la plantilla. També han completat les proves mèdiques. Aquest últim assegura estar feliç per poder estar altre any al Mallorca.
10: Que estoy muy feliz aquí, pues al final esto del fútbol tampoco sabes lo que depara, ya se está viendo con compañeros que todo cambia de un día para otro, pero bueno, yo estoy feliz en Mallorca, tengo la familia aquí y ya te digo, ilusionado con lo que viene y ilusionado también con devolver al club a primera división.
8: Entre els que han passat avui també ha estat Jan Virgili, tot i que pareix que sortirà en aquest mercat estival. A més, el nou entrenador Luis García, que demà compareixerà en roda de premsa. En tenis, Jaume Munar s'acomiada de Wimbledon al caure eliminat a la tercera ronda davant el número 14 de l'ATP, Jiří Lehecká, en 4 sets.
5: I avui a la cultura parlem del concert del Torrent de Parés. L'acústica natural més impressionant de Mallorca va acollir ahir vespre la 62a edició del tradicional concert d'estiu davant de centenars de persones que van omplir el Torrent de Parés.
11: Enguany, les imponents parets de roca varen ressonar al ritme de les grans bandes sonores del cinema i del teatre musical. Obres com Los Miserables, Don't Cry For Me, Argentina o El Rei Lleó varen ser interpretades amb les veus de la Capella Mallorquina, el cor juvenil Revelation, el quartet de corda Elegia i l'Orfeó Infantil Balear, que debutava en aquest escenari natural. El moment més emotiu va arribar al final, quan el públic i els músics varen unir les seves veus per cantar la Balanguera.
5: I si sou a Menorca, ja podeu visitar la mostra del Marès a l'Alabastre, al Centre d'Art Xec Coll de Ciutadella. És una mostra col·lectiva d'escultura a càrrec dels alumnes del taller de Lítica. La mostra es completa amb una mostra fotogràfica dels 25 anys dels tallers de l'entitat de les Pedreres de Sostal. Es podrà visitar fins al pròxim 6 d'agost. I una altra exposició que s'inaugura avui a l'Espai Cor de l'Ajuntament de Palma és Floresta, de Maria Lluís Aguiló. Són sèries de flors pintades amb

0: diferents tècniques que cerquen convertir el jardí simbòlic enmig de la ciutat. Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà a les 7 i 25 minuts del dematí.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.